0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego.

Amazon. You offer try some real weed, come to Jamaica, man.

0: Ràdio Pego, la veu del poble. Ràdio Pego, la veu del poble.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: És música. És passió. És...

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre.
1: A aquestes altures, ja ho sabia, no seria fàcil.

la bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.

dels peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta'm.

Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen. Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín On és d'estiu. Arrenquem en aquest dilluns 14 de setembre del 2026. Exactament, són les 8 i quasi 8 minuts. I un dia més, una jornada més. Rebau salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènec. Tornem a la rutina. Tornem a acompanyar-te des de Ràdio Pego amb bona música. Ja sabeu, anem a viatjar a través dels grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables. Estem en ones d'estiu. Ja sabeu, aquesta música vindrà acompanyada de grans èxits del moment. Una gran barreja per gaudir d'aquests dies encara de calor. Per començar avui la nostra selecció, ho fem situant-nos a l'any 1977. Anem a recordar a la grandíssima, inolvidable i gran estrella dels anys 70-80. Ens quedem avui amb eixa veu desgarrada com va ser la de Bonnie Tyler, a la qual recordem avui amb eixa Lost in Flames. Comencem.

Esa Emma Gaudin de la voz de aquesta grandíssima i potent cantant, la legendària Bonnie Tyler i ese Lost in Frames. I de la veu de la primera dama del rock, a la veu d'aquest grandíssim cantant madrileny, es va donar a conèixer també en la dècada dels anys 70, finals dels 70, principis dels 80, donem pas a Pedro Marienda i el seu famós Aire.

0: aixequeu el cul de la cadira.
1: Ahí estàvem escoltant ese aire, com havíem presentat amb la veu de Pedro Marín. I és moment d'ara per a gaudir amb els Piranta Soul System, eh? Amb el tema Remena.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per saber, conèixer i fer-te saber aquest número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada del divendres 11 de setembre. Va ser el 94.543 de la sèrie El 103. Repetim. Número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada del divendres va ser el 94543 de la sèrie 103. I amb bona música anem a continuar. Possiblement el seu gran èxit arribava en els anys 80. Però nosaltres ens quedem amb la versió original. Rescatem aquest clàssic de l'any 69 amb el Shocking Blue, el famós Venus.

amb un gran ritme, un homenatge optimista i energètic amb més pur estil dels anys 40. Així arriba la grandíssima Cristina Aguilera. I amb aquest condiment, aquest desig per un home seductor i dolç.

A ritme de música swing, amb influències de música dance i també el pop, així estàvem gaudint i disfrutant de ser Candyman, com havíem presentat amb la veu de Christina Aguilera. 107.8 Radio Pego. I moment, es torna ara per a disfrutar de la veu de Pablo Alborán. Sí. Anem a recuperar-lo amb un tema del 2013, un tema que compartia junt a Jay-Z, Joy, Donde Está el Amor.

I viatjant a través de la música, tornem als anys 70, en aquesta ocasió rescatant un altre clàssic. Ens quedem amb els Blondie i el seu Hieroglyphs.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica. Calor per a dilluns i dimarts, però dimecres podria tornar a hi haurer un canvi cap a l'horatge. A partir de demà encetem, o millor dit, a partir d'avui encetem una setmana que començarà amb calor, especialment entre avui dilluns i demà dimarts, que tornaran a tindre temperatures prou altes per a el que és estar en mitjans de setembre. Però atenció, perquè el dimecres podria arribar un nou canvi de guió molt paregut al que vam viure la setmana passada. Un nou sol d'aire fred creuaria la península i faria baixar de manera clara els termòmetres. Tornaríem amb un ambient molt més agradable, amb màximes al voltant dels 25 graus. La gran qüestió estarà en les tempestes. L'arribada d'aire fred combinada amb vents humits de llevant des del Mediterrani doncs podrien tornar a generar i generar inestabilitat a la façana mediterrània. Per tant, encara no podem concretar on ni amb quina intensitat descarregarien. Caldria veure si el major risc acaba situant-se a Catalunya, al territori valencià, o es desplaça cap a les Illes Balears. Com havíem dit, un nou front creuarà la península i deixarà una baixada de temperatures i més inestabilitat a casa nostra. Sobretot a partir del dimecres, tempestes localment fortes, sobretot a Catalunya i les Illes Balears. Per al dijous, la inestabilitat podria mantindre's i afectar especialment a la meitat sud del territori valencià. Una situació que, com sempre, doncs seguirem de prop i nosaltres seguirem informant-los en el nostre apartat del temps o de l'horatge.
2: Like you. Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.

sí, disfrutant de la veu de Sebastián Yatra, una cançó que parles doncs, sobre eixe dolor, la decepció i la desconfiança cap a una persona traicionera. I de Sebastián Yatra a Fiordaliso, recuperem a tot un clàssic dels anys 80. Exactament, any 1986. Yo no te pido la luna.

0: Fantàstic, en record tan gran, canso, jo no te pido la luna, de Fiordaliso. La veu de Joan Rovira, anem a continuar, a veure, recordant el tema 10 millors.
1: Un cant de llibertat, el meu cant d'esperança.

0: radiopego@pego.org, el correu de la ràdio.
1: I tornem als anys 60, una fora famosa versió d'aquesta gran banda britànica, els Manfred Mann. Exactament una cançó de l'any 64, una celebració alegre d'aquest enamorament a primera vista. You were Gigi.

la grandísima e inolvidable Amy Winehouse, a mis éxitos tema del any 2000, You Know I'm No Good. Saps que no sóc bona. Parla de la culpa, de l'autodestrucció, dels errors en una relació amorosa i també tormentosa. Amy en aquesta cançó admetix doncs els seus propis defectes i enganys sense intentar justificar-se. Parla de tentació i addicció.

Així arrencàvem aquesta segona hora musical amb tot un clàssic dels anys 60, un tema original de Jimmy Fontana, en aquesta ocasió interpretat per el grandíssim Sergio Dalma, El Mundo. Any 1990, La Culpa Fue del Cha-Cha-Cha, o això és almenys el que ens cantaven Gabinete Galigari.

I d'un clàssic dels 90 ens anem ara ràpidament a escoltar aquest exitós tema que porta per títol Adrenalina, un tema de Wishing junt a Jennifer Lopez i Ricky Martin, una cançó que parla, doncs, de l'atracció física. Intensa, deixa passió, deixa desig irrefrenable. Adrenalina.

0: Radio Pego.
1: Doncs seguim vivint d'eixa bona música en aquesta ocasió, recuperant tot un clàssic de l'any 75, un himne al pop. Un himne pop optimista sobre la lealtat, el compromís, la força de l'amor per poder superar les tentacions i aquests moments difícils en parella. Love will keep us together. L'amor ens mantindrà junts. I'm Capitan i Tenille. Un clàssic de l'any 75.

0: sabates, no et disfressen. Et vestix.
1: Amants besades, si estem gaudint d'aquest fantàstic tema dels Vertzel, un tema que ens van presentar el 2008, algo que significa com amb molt de gust.
0: Com a diferència essencial.
1: Amb molta gana.
0: Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres. Conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres. Un calçat que et fa a cada pas més original.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: I amb l'asturià Melendi anem a continuar. Exactament, ens quedem en aquesta situació, situats en el 2016.
3: Tu dijiste adiós con la...
1: Escoltem el gran artista amb un tema romàntic, una cançó que parla de com un romans passager, un flirteig, es pot convertir en un amor permanent.
3: En la vieja Habana.
1: Melendi, des de que estamos juntos.
3: No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre.

Ahí se ven gaudint del gran artista Melendi. I de l'any 2016 recuperem un tema del 88. Un gran clàssic que porta per títol Celebrate the World. A Womack and the Womack.

Radio Pego, www.radiopego.com. Tornem als anys 70, exactament any 1972, amb la grandíssima cantautora britànica, Lacey De Paul. Exactament, avui la recordem amb aquest Sugar Me, una cançó alegre i de coquetets. Una cançó que ens parla de romans i dels plaers senzills de l'amor. Sugar Me.

Una proposta seductora, una imitació juguetona, una cançó que transmet llibertat i la búsqueda d'afecte sense complicacions, eh? Sugar Me, un gran clàssic dels anys 70. I amb aquesta

Tema històric, tot un clàssic, un dels majors èxits per a Danza Invisible. Així el tema, recordant-los, amb aquest tema del 87, el seu famós Sabor de Amor.

0: 오빤 강남스타일.
1: humor i també burla. Arribava aquesta Corea que va interrompir el panorama musical i bueno, va ser tot un èxit amb el seu Gangnam Style, una cançó que parlava i es burlava dels nous rics, les persones que a vegades aparenten una posició social de luxe i sofisticada i en realitat doncs no tenen tant.

0: 오빤 강남 스타일.
1: I de la veu d'aquest grandíssim coreà a la veu del grandíssim cantant, o millor dit cantautor català, Joan Rovira. Una cançó, un cant optimista, el qual doncs ens fa recordar i estimar un poc més aquests petits plaers de la vida quotidiana i de l'acceptació personal. El tema m'agrada.

0: Sense punguit de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: Ens situem en aquesta ocasió en el 2020. Exactament, ho fem rescatant el tema Flamenquito, una cançó de l'Erika, tema que compta amb la col·laboració de Belinda, una celebració del amor d'estiu.

amb la veu inconfundible de Carlos Goñi. El temps en què data situat a l'any 1996 era el boom a Calle Mayor. Per a recordar els Revolver amb el tema Mi Rendición, una cançó que parla doncs d'aquest dolor després d'una ruptura amorosa. Parla també doncs de que a vegades hi ha que ficar límits per a no tornar a entregar-se per complet i tornar a passar per lo que està passant, eixa destrucció, eixe dolor. Mi rendición. Ya no

I després d'una cançó que parla de ruptura i eixe dolor després de la ruptura, una cançó que parla d'eixa connexió profunda, eixa desig intens, l'amor romàntic entre dos persones, Shadow Dancing, recordem aquest clàssic, un tema de l'any 78 amb la veu de Andy Jeep. Amb ella, nosaltres avui arribem a les 10 del matí.

0: Així estàvem disfrutant d'aquest Mi Universo amb els Coldplay i Betty G.
1: Okay.
0: Una cançó que parlava doncs, sobre el poder de l'amor sense límits. Com és capaç de superar qualsevol diferència, distància, regla o prejudici social. I dels Coldplay a JCG. Un tema que comparteix junt als Boopa. Breastack.

0: Moment ara per escoltar un himne que ens parla de llibertat, d'amistat i de ganes de recuperar.
1: Cuenta la leyenda.
0: El carrer després de les restriccions. Llibertat i d'estiu. Reflexa eixe desig de poder eixir, viatjar, anar a la platja, o tal vegada tan sols estar en els amics. Ens quedem en aquesta ocasió, situats al 2021, amb Marlena, junt al grup valencià Els Bombay. El tema Me sabe mal.

0: La verdad es que después de todo sé que nunca se van a cerrar estas heridas. Cicatrizan si te ven feliz con otro y duelen menos al ver que te cuidan.
1: Una cançó que parla de dolor, de veure marxar, anar-se'n a la seva exparella i tindre que acceptar, doncs, la seva felicitat a distància. Però també deixa enyorança profunda d'un passat que no va tornar. Així estàvem disfrutant d'aquestes pastilles roses del gran artista espanyol com és Cepeda. Moment ara per recordar un gran clàssic del 94. Un famós tema dels Deep Blue Something, com és aquest Breakfast of Tiffany.

Desde juny a un dia abans, com havíem presentat, ja estàvem recuperant aquest grandíssim èxit des de Blip Something. I del 94 al 2021, ens quedem en aquesta ocasió escoltant la pegatina que conté amb la col·laboració del grup holandès El Chef Especial, amb un cant optimista i energètic, com és aquest Down for Love.

0: 691-022-333. El nostre WhatsApp. Agenda'l.
1: El invierno desapareció.

Estàvem disfrutant del tema Despierta amb Casa Rusa, una cançó que parlava d'una doncs, relació en parella que ha travessat doncs, moments de desgast, de transició, però d'acceptació al final. Desconexión. Recordem, escoltem i recuperem aquesta Europa 7 amb l'oreja de Van Gogh.

La oreja de Van Gogh amb eixe Europa 7. Moment ara per escoltar el grup colombià Morat amb el tema ¿Cómo te atreves?

0: un fantàstic tema que ens parla, doncs, de superació personal, d'esperança, deixar resiliència enfront dels moments difícils de la vida. Sean will shine.
1: No sigues les...
0: El sol tornarà a brillar amb Robin Schulz i Tom Walker. En aquesta ocasió ens quedem escoltant a Coers. A més, recordem el tema Vuela. A volar.

0: 107.8 de la FM.
1: Les 10:43 minuts, nosaltres seguim acompanyant-te amb bona música des del nostre bon estiu aquest dilluns 14 de setembre. Seguim disfrutant d'aquest manantial de grans èxits i de grans veus. En aquesta ocasió ens quedem gaudint de la banda Viva Suecia, junt a la col·laboració de Dani Fernández, una cançó que reflexiona sobre el desamor, el pas del temps i l'acceptació després d'una ruptura. Lo siento.

un himne d'empoderament i autoafirmació que celebra doncs, la confiança i el glamour. RuPaul, l'any 1993, aquest supermodel.

Arrime del grup Andeca i així arriben amb un cant a l'alegria per eixa tornada a les festes populars, a les tradicions del sur, la fèria.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.
1: Des de Ràdio Pego, des del nostre on és d'estiu, des de la 107.8 de la FM, a nosaltres ens ha arribat el moment de ficar punt i final, d'acomiadar-nos, de dir adeu. Avui ens quedem gaudint de la veu inconfundible del gran mestre, el gran cantant, el gran intèrpret espanyol, com és Alejandro Sanz, amb el tema principal de la banda sonora, la pel·lícula Bullet Train. Una pel·lícula protagonitzada per Brad Pitt. La despedida. Amb aquest comiat, amb aquesta despedida d'Alejandro Sanz, els desitgem a tots que acabem de passar una feliç, un feliç dia, un feliç matí, però que ja sabeu que la bona música segueix acompanyant-lo des de la 107.8 en aquesta ocasió, amb la companyia de Carolina Ferrera. I que tu i jo tenim una propera cita, que com sempre us espere puntuals demà a les 8 del matí. Sigueu feliços. Ciao.

0: t'agrada és la bona música? 107.8.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya. Down.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Vego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Vego.
2: Refrescat. On és d'estiu?
3: En la sensació.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts, si vos acabo d'incorporar. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Ara mateix, Carolina Ferrer. Ara, amb l'actualitat musical, amb les cançons que més sonen i amb totes les novetats que ara ja comença a haver activitat una mica després de l'estiu, que la cosa normalment està més paradeta, ja comença la gent a posar-se les piles, així que anirem presentant totes les cançons que van arribant i que val la pena escoltar. De moment sona, i per començar, lo nou de Miley Cyrus, però que ara es diu Miley només. Este darrer single que acaba de presentar fa uns dies es diu Buzz Pursuits i sona així de bé.

0: gestione la vita che non mi piace di più.
1: Love, love, and love.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En Ones d'estiu. En la 107.1.

És Madonna i el seu single Danceteria. Acabes d'escoltar una de les novetats d'estos dies. Més coses i més novetats. Paraíso, Los Frequencies i Mari Frost.

coneixes este tema perquè fa setmanes que està sonant i està ben posicionat en llistes el single d'Alex Warren, Passenger. I esta sí que és una novetat. El árbol, lo nou de Camilo.

És el single d'Ariana Grande, Hey, That I Made You Love Me. I així tenim a Raül, com cada estiu, oferint-nos coses noves. Tu me das la vuelta.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En Ones d'Estiu. En la 107.1.

Martin Garrix i U2 amb Fireflies, i ella és Leire Martínez, cabeza de ratón.

que es el tema de Doctor Flamingo, anomenat Cha-Cha-Cha. Hi ha un tema important que en estos moments està liderant llistes, Ana Mena i Lola Índigo, Patito, eh? Arribem a les 12.

Impala, Jenny i Boys Noise amb Dràcula. I a aquestes altures ja coneixeu massa el Dai Dai de Shakira. Esta és la versió en espanyol amb Burna Boy.

Acabes d'escoltar lo nou de Take That amb la col·laboració de Michael Patrick Kelly, Feel My Love. I ella és Ella Taubert, No Tengo Remedio.

Legendària la veu de Ultra Nate, ara amb Huge El Ismael Ángel. Moving to the Sun és el tema. Esta és la guaracha de Manuel Turizo i Martin White.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
4: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.

Vaig a contar-vos una història d'un rector que li deien Don Simó, que era tan alt i tan gros que per on passava el seu cos a tots cridava l'atenció. Però entre manteu i sotana, fera fosca o fera vent, feia fugir a la gent pensant-se que era una tartana. De l'altre modo, Don Simó sempre fou molt bon subjecte, però tenia un defecte de gran consideració. Rotava d'unes maneres i estirava els pés tan grans que no n'hi havia cristians que al seu costat estagueren. Per eixa mateixa raó, no tenia mai criades, pues fugien assustades perquè es causava aprensió. Però molt ben recomanar d'una agència de doncella, Manuela, una xicona canella, un dia es va presentar. Ja la varen avisar dels defectes del rector, però ella, de molt bon humor, així va contestar. Si és això soles, això no és res. S'ajuntem jo i Don Simó i a veure qui pot més. A l'abadia, només arribar, fou molt ben rebuda. Li donaren la benvinguda i acabaren de dinar. Estaguent ella soles arreglant el seu quartet, quan en la sala sent un pet, i ella va i se n'aventa un altre. Per eixa mateixa raó quedà el rector estranyat, pues no estava acostumbrat a tindre contestació. Tant d'allí endavant, igual que de nit que de dia, en la casa pareixia que estaven bombardejant. Si Don Simó se'ls tirava com si li aixiren dels ossos, del mateix modo o més grossos, Manuela li retrucava. Per fi, un dia el rector s'esmoscà, de vorer la competència, que en qüestió de flatulència li feia la criar. I a Manuela li va dir, si has pensat en provocar-me i posar-me a mi en apuros, ben guardat jo tinc 100 duros i es trauré per a jugar-me'ls. I si és que te'ls vols jugar, aquí estira el pet més gros, ves preparant el teu cos, que a mi no m'has de guanyar. Sí, senyor, més jugue. Quan vostè vulga, voldré jo. No es crega, Don Simó, que a mi això em fa por. Un ratet abans de sopar, a preparar en la cuina un llibrell ple de farina d'eixos grans de pastar. Acabaren de sopar i començar la prova. El rector s'alçà la roba i al llibrell es va sentar. Tremendo fou l'esclafit. Gran polseguer arma. Tota la casa retronà i el llibrell quedà buit. I sorrient del llibrell es va alçar, pensant que aquell pet ningú el podia igualar. I a Manuela li va dir, tot ple de confiança. Si no has perdut l'esperança, ara tu el toca esclafir. I tornaren a arreglar el llibrell de farina que omplia quasi tota la cuina i Manuel es va sentar. Un minut hagué de tregua i com si fora una tromba, com si caiguera una bomba, així no fou, mare meua. S'armà la gran tremolina, el llibrell va rebentar i els trossos varen tirar el barandal de la cuina. El rector s'havia quedat com si estaguera munt.

l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.

T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge... Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
0: Ràdio Pego, www.radiopego.com.
2: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.
3: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
0: Ràdio Pego, arroba Ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.
4: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
5: Ràdio Pego, 107.8 en FM. I'm a...

0: Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre, connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Radio Pego.
1: 107.8 en FM.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: Hey! All right! Yeah! Well!

0: Radio Pego 107.8 FM.
1: Radio Pego, som la teua veu.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.